0: incendios en las islas.
1: Bueno, de momento hi un... Ja, tot toc fusta mentre s'estic dient això, però el balanç és bo, de moment tranquil·litat, tenim un nivell baixos d'hectàrees cremades, a lo millor d'incendis o de declaració d'incendis estan un poquet per damunt, a lo millor de lo que teníem a principi d'estiu, però ara ja estem per davall, ben per davall de les mitges. En total hem tingut 58 sinistres, digue-li així, dels quals 40 han estat a Mallorca, 2 a Menorca, 13 a Eivissa i 3 a Formentera. Això quan va començar l'estiu, mai juny, que ja van començar les calors molt elevades, molts pregiques, molt anàvem per alt, però després, juliol i agost, el setembre d'agost que duim, aquesta xifra d'incidències ha baixat molt, sobretot degut a les altes humitats que han acompanyat la calor. És a dir, perquè els incendis molt estirin, necessiten molta temperatura, però també se necessiten humitats baixes, i les humitats, com hauran pogut saber tothom, han estat molt elevades aquestes darreres setmanes. En quant a hectàrees, en total s'han cremat 32 en 34 hectàrees, que segueix sent una xifra molt per davall de la mitjana dels darrers anys, i això vol dir que els incendis s'actua, tenim capacitat d'actuació molt ràpida i no van a més. 26 hectàrees a Mallorca, perdoneu, 1,8 a Menorca, 4,3 a Eivissa. D'aquestes hectàrees, de les 32 en total, 12, quasi 13, són arbres, són superfície arbrada, i el resto és matorral, garriga baixa, o càrrits, o coses un poc també dins del bufeira també han degut un o dos conatos d'incendis.
0: ¿Són suficients els medis efectius disponibles ante l'elevat risc que hi ha este verano?
1: S'han reforçat els mitjans en diferents coses. Per exemple, quan tu tens els mateixos números de brigades, però si antes només estaven 6 mesos, ara ja n'estan 9 en les brigades d'incendis, amb la qual cosa potser no has augmentat el número d'unitats, però sí que has augmentat el número de mesos que les tens a disposició, i això ens permet allargar més la campanya i també reforçar el que sí que s'ha reforçat moltíssim, són les tasques de prevenció en hivern, neteges forestals, això s'ha incrementat, i després també hi ha hagut tota una renovació, que encara l'estem duent a terme, del parc de maquinària de lluita contra incendis i prevenció de Sibanat. Ja duim quasi 5 milions d'euros en noves botabombes, en renovació de tractors, millor maquinària individual, camions, grues, que tot això ens permet actuar de forma més ràpida i més eficient. A la vegada també hem augmentat el número de punts d'aigua que s'estan disposant en els llocs.
0: ¿Y qué mensaje lanza a los residentes y turistas para prevenir estos incendios forestales?
1: En el final són certs de sentit comú. No faceu foc en el bosc, no tiris una llosca, retires la basura, no tiris focs artificials, no llancis una bengala, no tiris farolillos a les bodes d'aquests que se'n van al cel que són molt guapos que després cauen dins el forestal. No aparquis els cotxes a zones on hi hagi rostolls, mantén les vies de circulació, tot això són missatges essencials que una vegada i una vegada i una vegada i una vegada s'han d'anar repetint, que els mitjans de comunicació a vosaltres també en feis ressò, i jo crec que la població cada vegada està més conscienciada. Per sort, aquí a Balears mantenim aquest nivell molt baix d'incendis, i també crec que la població, quan veu el que passa a altres llocs d'Espanya i d'Europa, o inclús ara tenim incendis monstruosos en el Canadà, se consciencia cada vegada més de la importància que és aquesta prevenció i aquesta sensibilidad social que hay.
0: Joan Simonet, conseller de Agricultura, muchas gracias por atender la llamada aquí en la SER.
1: A vosotros.
2: Hora 14, Baleares.
0: En lo político, el PSOE de Sant Antoni ha dado un paso más en su crítica al gobierno municipal por la falta de policías y hoy ya pide dimisiones. Lola Vega, Radio Ibiza.
2: El Grupo Municipal Socialista ha exigido este sábado la dimisión inmediata de la concejal de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, después de criticar lo ocurrido en el municipio esta semana. Dicen que es la máxima responsable política de abandonar sus funciones y la acusan de esa grave situación de falta de control y seguridad el día del eclipse, ya que, tal como les avanzábamos ayer, los 14 agentes del turno de tarde-noche causaron baja repentina, según la oposición, por las discrepancias entre la plantilla de la policía local y el gobierno municipal. Dice el portavoz de los socialistas, Pepa Marí, que lo que se vivió el miércoles pasado en el municipio es la consecuencia directa de un gobierno que ha decidido venderse a los intereses de particulares.
3: La dimisión inmediata de Neus Mateu, o que Marco Serri la cessi. No pot ser que una concejala que està encarregada de seguretat de Sant Antoni tenga el quartel tancat, ni un policia local a la zona i ella estiga de festa. És imperdonable. Sant Antoni no es mereix un polític com Neus Mateu.
2: Des de l'Ajuntament ja respondien en la tarda d'ayer, tras les crítiques, reconocían de todas formas que debido al elevado número de bajas de larga duración que existe la plantilla, sumado a esa serie de indisposiciones de última hora, si la llaman, el mismo día del evento no se pudo completar el dispositivo que estaba previsto. Aunque ese dispositivo, defienden, se sostuvo gracias a los voluntarios de Protección Civil, agentes de intrusismo y la ayuda de la Guardia Civil.
0: Y la celebración del eclipse solar del pasado miércoles dejó también una cara negativa en el litoral de Menorca. La asociación SOS Posidonia denuncia una elevada presión sobre las praderas de Posidonia y calcula de más de 300 fondeos ilegales, especialmente en la Reserva del Norte y de la Isla del Aire. Radio Menorca, Edu Zendán.
4: Según las estimaciones del colectivo ecologista, unas 2.000 embarcaciones navegaban por el litoral menorquín durante las horas del eclipse y aproximadamente unas 300 habrían fondeado sobre praderas de Posidonia, práctica prohibida y especialmente perjudicial para este ecosistema protegido. SOS Posidonia considera incomprensible la carencia de medios destinados al control marítimo durante una jornada excepcional y reclama explicaciones a las administraciones responsables. Guillem Mercadal es su portavoz.
5: SOS Posidonia creix de 15 centímetres a l'any, si es decreix, a vegades no es decreix. I un fondeig d'una àncora clàssica de 5 o 6 quilos arrasa 70 centímetres. Com més grossa és l'ora, més grossa del barco, més arrasa. Per tant, uns 350 de Posidonia per 7,5. Tot el Posidonia que han perdut i que estarà anys i anys sense robar. O sigui, amb un capvespre han perdut, que és una cosa que estarà anys de la generació. Cosa que era previsible. I aquí ja s'han mos queixant. O sigui, aquesta fa un manca de previsió a la mà, sí que és greu.
4: SOS Posidonia califica de especialmente grave la situación vivida en la Isla del Aire, donde muchas embarcaciones buscaron refugio del viento de levante. La situación se repitió también en la Reserva Marina del Norte, con entre 200 y 300 embarcaciones solo en la zona de caballería, según las estimaciones de la entidad.
0: Y después de la emoción vivida con el eclipse total, este verano astronómico todavía tiene mucho que ofrecernos. Este sábado, el polideportivo Mateu Cañellas de Inca va a acoger una nueva noche dedicada a las Perseidas. El aforo ya está completo para una actividad que va a comenzar a las 7:30 de la tarde y que va a incluir una explicación sobre el funcionamiento de los telescopios, una breve observación solar y la observación de Venus. Salvador Sánchez es el presidente de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca.
6: A las 7:30 recibimos a la gente, explicarles cómo funciona el telescopio, cómo se monta, cómo funciona con la luz, todo esto. Y de hecho a esa hora, sobre las 8 más o menos, seguramente haremos una breve sesión de observación solar del sol, porque ya que estamos ahí temprano, pues lo verán. Y a acto seguido ya les explicamos el origen de las Perseidas, por qué se produce la lágrima de San Lorenzo, por qué hay otros fuentes de meteoros que se producen periódicamente, y de ahí el tema de velocidad de entrada de las partículas, ¿no?
0: Y más cuestiones, el programa de fiestas del barrio ibicenco de Figueretas sirve de cierre a las fiestas de la tierra de la ciudad y a la apertura de eventos en una de las zonas con más población en la capital insular. El momento más importante es precisamente esta noche con el castillo de fuegos artificiales que año tras año congrega miles de personas, un castillo en el que se van a utilizar más de 400 kilos de pólvora y será un espectáculo que dure aproximadamente 17 minutos. Antes, a las 10:30, la música de Canallas del Guateque, que con sus populares versiones de los años 80 y 90 van a amenizar la espera hasta que comience el castillo de fuegos artificiales hasta las 12 de la noche. Y un apunte más, la Universidad de las Islas desaparece este año del ranking de Shanghái, que clasifica a las 1.000 mejores universidades del mundo. La UI figuraba en la edición anterior, pero ahora es una de las 8 universidades españolas que salen de la lista. En total, España mantiene 30 centros entre los 1.000 primeros, 6 menos que en 2025. La Universidad de Barcelona continúa siendo la mejor situada del país, mientras que Harvard vuelve a liderar la clasificación mundial.
7: Hora 14. Los deportes.
0: Tiempo ya para la información deportiva. Alberto, Hernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Peter? Hola de nuevo. Han pasado 1903 días desde que el Mallorca dejó de poner los pies en segunda división. Hoy, 15 de agosto, es el día 1 del retorno. El Mallorca jugará esta noche otra vez un partido en la categoría de plata del fútbol español. ¡Vamos con todo!